recordant la època dorada del mes d'octubre. I era el 31. La noche dorada. La noche dorada.

recordant la època dorada del mes d'octubre. I era el 31. La noche dorada. La noche dorada.